Ayuntament de Monòver presenta primer festival Arrels Sonores. El 4 de setembre, a Taín Marín, recinte Fester Les Moreres, celebrem les nostres festes amb el directe de Diagnòstic.